0: Volem xerrar un poc d'actualitat municipal i concretament de la localitat de Maria de la Salut. Per aquest motiu s'han posat en contacte amb el seu batle, Jaume Ferriol. Batle, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, volíem xerrar un poquet d'actualitat del municipi i el més destacat, podrien dir, Batle, que són unes obres que bueno, estan a punt de començar, no? Que ens pot avançar d'aquesta qüestió, Batle?
1: Sí, i bé, ara estem a punt de començar les darreres obres de carrers que havien de fer per solventar el gran problema que teníem a Maria, que era que quan plovia hi havia una sèrie de cases de la part baixa del poble que s'inundaven, per poc que plogués, s'inundaven. Han fet tres fases, les dues primeres ja estan acabades, i ara hem de començar aquesta setmana que avui començam, hem de començar la tercera fase. En total hauran gastat 1.500.000 d'euros, però hauran servit d'una vegada per totes per solventar aquest problema que fa més de 25 anys que els veïnats reclamaven que se fes. Mm. Això consisteix en canalitzar les aigües pluvials i ja que hi som, canviem les canonades d'aigua potable per evitar fuites que en tenim per tot el poble, però ja arreglem així dues coses en una.
0: Vale, quins han estat els plaços d'execució de les primeres fases d'aquesta remodelació?
1: Bueno, aquí varen començar fa dos anys. Fa dos anys varen començar la primera fase, en el 24, en el 25 varen fer la segona i ara en el 26 feien la tercera. No ho podien fer tot junt per, primera, pel tema dels temps, que a la vegada tancàvem completament el poble, i segona, la més important, que no teníem financiació. Hem de pensar que nosaltres, municipi petit, no tenim dos bes, però gràcies a Déu, ens han arribat moltes ajudes i des de l'Ajuntament no han hagut de posar ni un sol euro per arreglar aquest problema i gastar aquest 1.500.000 d'euros que m'haurà costat aquestes obres.
0: Aquí juga un paper important, no?, la col·laboració i, en aquest cas, financiació, no?, aquestes ajudes econòmiques per part d'administracions més grans, no?, com en el cas de Voltes, que sou un municipi patint, no?
1: Sí, si no, és que, de fet, jo, com he dit, fa 25 anys, o més de 25 anys que els veïnats ho demanen, no s'havien pogut fer perquè no arribaven els dos bes. Fins a aquesta legislatura, les subvencions, la gran majoria de subvencions que arribaven, eren en el 80%, 85%. És a dir, que l'Ajuntament ha de posar un 15, un 20%.
0: Sí.
1: Un 15% d'un 1.000.000 d'euros, l'Ajuntament de Maria no ho pot posar. No pot posar ni un euro.
0: Clar.
1: Però aquesta vegada les subvencions que m'han arribat han estat en el 100%. Per tant, això i bastantes altres inversions més que s'han fet en el poble aquests darrers 3 anys, pues, ha estat en el 100% i l'Ajuntament de Maria no ha hagut de posar ni un sol euro per fer totes aquestes millores.
0: Aquestes obres són, diríem, per el municipi de gran envergadura, per aquestes millores, no?, dels veïnats, com deia, que feia moltíssim d'anys que ho demanaven, però igualment cada dia es veuen dur a terme petites execucions, no?, d'obres per subsanar petites cosetes, no?, Valda? Sempre és manteniment del municipi, no?
1: Sí, el manteniment avui mateix m'ho hem aixecat, que una tuberia d'aigua potable del Camp de Fumbal s'ha remput, de dins del Camp de Fumbal, i la gent de la brigada s'ha hagut d'anar tot d'una a arreglar això. Quan hi ha un clot, també tot d'una, procurem anar a arreglar-lo, una bombilla que s'espanya, o ara mateix també la brigada està arreglant els arbres, tenim el poble ple de tarongers, i les està arreglant un parell cada dia, i ja no ho hem de contratar de fora, i tot això són dos bes que ens podem estudiar l'Ajuntament. Però sempre hi ha coses per fer. Sí.
0: Batle, ja estem en ple mes de maig. Com es presenta aquest estiu, aquesta temporada? No sabem si Maria de la Salut és un poble molt turístic. Supos que deuen rebre alguns visitants, no?
1: Sí. Nosaltres hotels en tenim. Tenim tres petits hotels i dos agroturismes que queden plens tot l'estiu, està clar. El que passa és que tenim bastant de casa vacacional. El que fa això és que dinamitza molt l'economia del poble, perquè qualsevol dia que venguis, entre setmana, qualsevol dia, tens el vespre, la plaça plena de gent externa, és a dir, estrangers, que estan sopant.
0: Sí.
1: I les botigues ho coneixen molt, perquè tots aquells estrangers també van a comprar a les botiguetes del poble i dinamitza molt econòmicament el nostre poble. I veiem això, mos és molt bo. No tenim una massificació molt gran. A més, aquesta gent se'n sol anar, tot el dia se'n sol anar per plaves o per puestos a visitar llocs de silla, i després el vespre sí que està aquí a Maria, i com he dit, mos va molt bé per l'economia local.
0: Això és important, aquesta dinamització del comerç local, que és molt important també protegir-lo, no? Val-la? Els comerços dels nostres pobles.
1: Els nostres comerços, ja he dit, són botiguetes petites, els bars són bars petits, familiars, tots familiars, i això ens ajuda molt. Si haguessin de viure del mes de la gent del poble, dels residents empadronats, diríem, no aniria bé. Però gràcies a la seva bona feina, que donen bon producte i que fan les coses bé, pues aquesta gent ajuda que guanyin dos més, que al cap i a la fi és el que cerquen.
0: Clar que sí. Jaume Ferriol, Batle de Maria de la Salut, li agraïm moltíssim que s'hagi acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear, apropant-nos a l'actualitat, i bueno, l'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant del poble. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon
0: Adéu,
1: dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Al cap de setmana del 10 de maig, la Fira de Maig omplirà de propostes i activitats la Vila de Felanics, trobada de brodats i mundillo, el concurs de cans pastor, motos, cotxes, artesania, ruta de frit i vi. Establiments del municipi ofereixen frit i vins. Serà del 8 al 10 de maig. També hi haurà una proposta artística. Serà als carrers Miquel Bordó i Major. Vos hi esperam. Fira de Maig a Felanics. Ajuntament de Felanics.
4: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
5: Radio Vale.
4: Radio Balear, sa nostra música.

0: Panadería Pastelería Reina María Cristina, calle Reina María Cristina 69, cerca de la Plaza de Toros de Palma. El horno de las ensaimadas y las espinagadas. Se pueden encargar con antelación, incluso si llamas el mismo día. Básicas y rellenas, 971-75-1543. 971-75-1543. Horno Reina María Cristina.
1: Cada segon diumenge de maig tens una cita imprescindible. Arriba la Fira Ramadera de Son Carrió, una jornada plena de tradició, cultura i sabor de la nostra terra. Descobreix les nombroses paradetes que omplen els carrers del poble amb artesania i productes típics de les Illes Balears. Gaudeix de la degustació de productes locals i vins en denominació d'origen. A la plaça de Can Apolònia no et perdis el popular concurs morfològic de l'ovella mallorquina i la mostra de races autòctones. I tot això amb ball de bot, exposicions i una gran oferta sociocultural per a tota la família. Fira Ramadera de Son Carrió, tradició viva, orgull de poble, t'hi esperam, Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
2: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.

0: seguim a la sintonia de Ràdio Balear en el matinal. I ara és el moment d'obrir els temps de tertúlia. Segueixen nosaltres en Sergis i també en Juanra. I bueno, avui pendents de les declaracions que ara mateix s'estan produint en el Tribunal Suprem de l'exministre de Transport José Luis Ábalos. Bé, que una de les coses que ha dit és que pràcticament no coneixien a Jessica i que ni siquiera compartien llit ni dormien junts, segons ha dit.
1: Sí, anem a veure. Li demanen 22 o 24 anys de presó.
0: Sí.
1: Està en el seu dret de mentir tot el que pugui per intentar salvar el que és insalvable. Perquè aquí no és que, com diuen, és que en el dama hagi començat a contar coses, sinó que està acreditat per segur que. Bueno, que conti, que digui el que vulgui. Si aquí no s'està jutjant en cap moment, a pesar que a vegades ho sembli, no s'està jutjant en cap moment, si se colgava en Jessica, si se colgava en la d'Astúries, si se colgava en una altra tal, o en la boliviana, o en la colombiana, o en la... No s'està jutjant això, s'està jutjant única i exclusivament un fraude per mascaretes. Per mascaretes, és que no hi mostro, tia.
0: Però perdona, Sergis, s'ha xerrat de moltes coses, però la de mascaretes... Bé,
1: s'ha xerrat poquet. Per això t'ho dic.
0: Clar que tot està lligat, eh?
1: Claro, és que estem a estar. En que la declaració que fa... Bueno, la declaració que fa na Clàudia Montes, a Miss Astúries aquesta... Es, me quiero quitar de medio porque yo no quiero saber nada, que no pinta res allà de dins ella, perquè no té cap intervenció en el tema de les mascaretes realment. La declaració que fa na Jessica, pues torna amb les mateixes, el pisito de novios, el que tal, el qual tal, perquè aquí s'està intentant declarir dins el cas de mascaretes si
0: de
1: valors o solucions d'aquestes, sí, empreses aquestes, pagava comissions, pagava, sí, comissió per aquest tema.
0: I a partir d'aquestes comissions, tot el que ve
1: darrere. Fet, tota la corrupció que hi ha darrere. Ara, aquell absurd, que no, mi pisito de novio, no és el pisito de novio, jo no soy prostituta, jo soy odontòloga o dentista, i jo no sé què, però entonces no seràs, però jo me'n recordo, m'he vist fotos publicitant-se
2: en
1: una pàgina de contactes.
2: En un catàlogo i vamos.
1: Per això, a una casa de contactes. Bueno, se'ls quedaven en furgonetes a Teruel i tal, suposo que no les han localitzades, però això no les duran, en el parador de Teruel.
0: Estan perdudes per els paradors.
1: Claro. Surt en Coldo, dient que amor eterno a Valós, que el dama és un mentiroso, i deixa caer allà en medio el tema de corrupció o de almenys financiació irregular del Partit Socialista. I torna a xerrar de les xistorres i dels bitllets de 500.
0: Que ho va reconèixer.
1: Que ho va reconèixer, que els cobrava quan el gerent a sede parlamentària va negar que se pagassin en bitllets de 500. O sigui, aquí han mentit tots, un a un puesto o un a l'altre.
0: I sobre el tema Coldo, hi ha que recordar que temps enrere, a una entrevista a un programa de televisió, va dir que allò de les xistorres és que era, perquè era carn,
1: eren xistorres.
0: No era doblers, i en canvi davant jutge diu que sí.
1: Home, que tu...
0: Se no denominaven els bitllets de 500 xistorres.
1: No havia carn suficient per omplir totes les xistorres que deien ells. No havia carn suficient. Ara, Naldama pega tot el que se remena i comença a contar coses que no tenen res a veure en el cas de mascaretes i torna a incidir en la financiació irregular del Partit Socialista i tal. O sigui, tot va a càrregues de profunditat. Ja resulta que és, diguent que, bueno, que ell volia que les mascaretes se fessin ràpid i tal, i que sí que les va contratar Naldama. Curiosament, Naldama, quan després diu que no coneixien Naldama, que coneixien Escolano, que eres que anaven al pis aquest de Torre Madrid on estava la Jessica. Tot és un tot i barruti
0: Sí, bé, ja, també
1: que se pensen
0: que en Aldama va manifestar que en una reunió en el ministeri es va trobar en el despatx amb en Koldo.
1: Exacte.
0: Navalos.
1: Exacte.
0: I ell, en Aldama, quan va
1: arribar. Jo crec que se pensen que segueixes estant en el Parlament i que tu comences a mullar coses, mullar coses i a ser rodes de premsa del Parlament i embulles en el personal i acabes per embullar el personal. Aquí estan davant tres jutges i no els embulles fàcilment. No els embulles fàcilment perquè papers menten barbes i tenen tota la documentació en el seu abast. Ja, tu vostè que digui el que quiera, però jo vull leer el que és. Perquè després surt el jefe de l'UCO amb bales i les desmunta, perquè les va destrossar. Les va destrossar.
0: O no l'aireria, se'l vull llevar de mig.
1: O, efectivament. I, clar, tot aquesta cosa. I, a més, els jutges no se poden extraer de saber el que s'ha declarat fora de sede parlamentària. O sigui, no poden aplicar, però no se poden extraer d'ello. O sigui, és una cosa curiosa, perquè se pensa que els poden enganyar així com així, però no se poden enganyar d'aquesta manera. I ells saben que ha sortit per la televisió i ha declarat una cosa, sí. Que ha sortit en sede parlamentària i ha declarat una cosa. Nidalgo sí, és un dels casos, sí. Que l'Audiència Nacional declara. Clar, això no se pot tenir en compte a l'hora de dictar sentència. Això no se té en compte a l'hora de dictar sentència. Però sí que se pot tenir en compte en el cas d'obrir noves diligències per falsos testimonis i tal, com va passar en Francí d'Arbengol o que ha passat amb en Hidalgo, el CEO de Globalia, que l'Audiència Nacional reconeix i diu que ell no coneix a Navalós, ni mai s'ha reunit amb ell, li demanen dues vegades, si dues vegades ho nega. I aquí se'n va al Suprem i el judici declara que sí, que se reunió dos o tres vegades con Avalos i tal. Entonces, aquí a qualque puesto estàs caigant a falsos testimonis. A qualque puesto estàs caigant. O bé, a l'Audiència Nacional que anaves com a testimoni, per tant, no podies mentir, o aquí, que vas com a testimoni i no pots mentir. Claro, si estiguéssim a un país on l'estat de dret estigués fos independent de la justícia, de la política, i mai ho ha estat, però a vegades se l'ha deixat actuar amb independència, no és aquest cas, i si podem entrar després a xerrar de la fiscal general nova,
0: sí,
1: Pere Mato,
0: sí.
1: Però bueno, ja. Si fos així, ja s'estarien obrint diligències per investigar la declaració d'Ana Francina, la declaració d'en Hidalgo i altres declaracions que hi ha hagudes amb aquesta línia. No sé si en el final se farà o no se farà. Molt ho dut.
0: En José Luis Avalos, bueno, en relació a la Jessica, ha dit duele, yo la quise, me bloqueó. Soy carne de meme, pero yo la quise, duele, tuve una relación sentimental de verdad, me bloqueó, diu. I també ha acusat, o ha manifestat, ha dit, ha declarat, que la declaració que va fer en Jessica davant del Tribunal Suprem va ser, doncs, coaccionada per en Víctor Aldama. Tot el que va dir.
1: Sí, jo no sé si està coaccionada.
2: Donava a entendre que na Jessica amb en Aldama estaven compinxados.
1: Bueno, jo no
2: ho sé. És el que deien, eh?
1: Jo no ho sé, no ho dic de saber, perquè jo no era en aquest trio. Però el que està clar és que na Jessica ocupa un pis a 2.800 euros mensuals durant dos anys i mig, una cosa d'aquesta, sí. I tal, l'ocupa, que qualcú el paga, i qualcú ho paga a canvi o de. Perquè, escoltin, jo m'ha dut molt bé amb vosaltres. Però si vosaltres teniu una amiga, jo no vos pagaré el pis durant dos anys i mig a 2.800 euros mensuals si no hi ha alguna cosa més darrere. És que no ho entenc. Jo, i ho he intentat entendre, i he llegit la declaració que ha fet de Valós avui, dient que ell volia un pis en castellana perquè havia problemes i mentrestant volia tal. Tot això m'apareix molt bé, però me segueix sense aclarar res. No, és que este piso lo pagava Escolano. Escolano era socio de Aldama, però jo Aldama no lo conocía, ni sabia que era soci, que eren socios. Escolta, és molt curiós. O sigui, tu coneixes en aquest, i de compres les mascarilles en Aldama, perquè és algo curiós, és algo curiós que no se sustenta. Per somició pública, pel que està allà fora, el que té els 7, 10, 15, 30.000 fols del sumari damunt la taula, tot això ho entenc perfectament. Tot això, per tant, jo insisteixo, jo crec que ells se pensen que estan encara en les rodes de premsa de Parlament o rodes de premsa tal, i intentant celebrar la cerimònia de la confusió. És això, no? Però que no s'olvidin, els jutges són professionals i els jutges estan acostumats que els que s'asseuen allà mentesquin. Estan acostumats, estan acostumats. Per tant, bueno, que vayan contant, no? Ho comentarem com anecdòtic, però jo no crec que tingui la més mínima credibilitat moltes de les coses que s'estan dient en el judici. La més mínima credibilitat, en el cas de Avalós o d'en Coldo. En Aldama sí, perquè Aldama ha pactat. Entonces, en Aldama sí que li interessa dir la veritat i tirar de la manta, a més, tot el que pugui. I tirar de la manta tot el que pugui,
0: sí,
1: perquè hi ha un pacte darrere. Aquests dos no han volgut pactar, per tant, pues, oye, mentiran com a bellascos con tal de salvar o de ruir la seva condena. Però allà estan. De fet, si vos fixeu, hasta des de Ferraz i tot, i des de Moncloa, s'ha donat el cas per perdut i ja no defensen ni en el Cerdán, que no és en aquesta judici, sí, però bueno, ni en Avalós ni en Encoldo, ja no els defensen en el més mínim. Varen tenir un intent, antes de que els fotessin a presó, de defensar en Avalós i tot això, però ja no el defensen en el més mínim. Ja ho donen per amortitzat, per jutjat i per condenat.
0: Avui també coneixien en portada del Mundo sobre el que està succeint aquest cas Mascaretes, que el fiscal veu essencial en Aldama per aflorar corrupció del PSOE. Anticorrupció dona credibilitat en el seu testimoni i diu que és clau en la investigació de, bueno, amanyos a les adjudicacions. El Ministeri Públic creu, en canvi, que no diu tota la veritat sobre Europa per protegir en el Hidalgo, i la fiscal general decidirà si apliquen en els comissionistes l'atenuant molt qualificada per col·laborar amb la justícia. Perquè hi ha que recordar que en Pere Mato,
1: sí,
0: la nova fiscal general, demana que no se li redueixi la condemna en el Dama, tal i com s'ha sol·licitat, per col·laboració amb la investigació.
1: Una vegada més se demostra que el que intenta el Partit Socialista, s'intenta des de Moncloa, és assustar en Aldama. Recordem aquell pic quan Aldama va sortir de la presó de Soto del Real, que li havien dit mentider, que li havien dit de tot,
0: sí.
1: I ell va dir, si el senyor Sánchez quiere pruebas, que no se preocupe, que les tendrà. Va fer aquesta amenaça. I la veritat és que, de moment, totes. Totes les que han contades, totes tenen visos de veritat.
0: Sí.
1: Tot el que han contat.
0: Que el darrer sobre en Aldama és que ha portat un àudio on en Coldo, sí, i Navalos pacten una comissió de 5 milions sobre la venda de la seu de la CEPI, que és, diguéssim, la zona, no?, on,
1: de Begoña,
0: que en Begoña volia comprar.
1: Ja, per institut d'empresa. Si, és que no hi ha un pan de nata. És que no hi ha un pan de nata. I, hombre, no és agradable. No és agradable perquè estem xerrant de setmana dos del Partit Socialista, estem xerrant de la dona del president del govern. Ja comença a pensar que el president del govern podia, presumptament podria estar enterat de tot el que passava. Hombre,
0: costa molt,
1: no és agradable,
0: costa molt
1: dir que no,
0: no, però vull
1: no,
0: dir que costa,
1: no creure, no,
0: que no creure que el president no sapigués de, clar, tots aquests moviments.
1: Clar, per això t'ho dic, però és molt trist perquè estem xerrant de la segona autoritat del país, bueno, o la primera, el president de govern, perquè el rei no pinta res, la primera autoritat del país. I és molt trist, perquè a pesar de que no li desig cap bé polític, no li desig cap bé polític, tampoc no és agradable que la imatge d'Espanya se vegi tocada d'aquesta manera per una corrupció sistemàtica allà de dins. Que tots els partits tenen casos de corrupció, és cert, a mi quan presumeix de sumar, és que nosaltres no tenim ningú, perquè no ho toca pel, no ho toca pel, i si gretàvem algo trobarem, si gretàssim algo trobaríem, però bueno, perquè moltes vegades la corrupció és inherent a l'homo, i no són els partits, el Partit Socialista no és un partit corrupte,
3: no, són les persones,
1: quan no és el PP, quan no és Vox o quan no és Sumar, són les persones, jo ho he dit aquí mil vegades i ho seguiré repetint, a cap estatut de cap partit se diu o s'incentiva la corrupció, a cap ni un, són les persones, i és veritat, és veritat aquella frase, aquella màxima de que el poder corrompe i el poder absoluto corrompe absolutamente. I avui en aquest moment en Pedro Sánchez té un poder absolutista en aquest país i probablement pues, la seva corrupció també sigui absoluta i total.
0: Hi ha hagut manifestacions d'un legendari del PSOE, Joaquín Leguina, que ha dit, diu, no soy un traidor, soy socialista y del PSOE, Sánchez no puede quedarse el partido para él solo. A manifestar.
1: Res, también está caducado, está pasado de fecha, com en Felipe González,
0: sí,
1: com
0: s'ha canviat de bàndol.
1: Alfonso Guerra, con tots aquests, això, són les instruccions des de Ferraz. Riurem, perquè d'aquí un any, d'aquí quatre, d'aquí vuit, no sé quant, espero que l'abans és possible, quan en Pedro Sánchez...
0: Ell pensa governar fins al 35, de moment.
1: El treguin, o se'n vagi, jo que sé, o passi el que s'ha dit, veurem esquentat que hi haurà dins el Partit Socialista i quan sortiran tots aquests que estan aplaudint a criticar-lo i a posar-lo a parir.
0: Per assegurar-se
1: no mos oblidem
0: el carnet dins el partit. Claro,
1: no mos oblidem, perdona una cosa, no mos oblidem de Óscar...
2: M'han llevat la paraula a la boca.
1: Ah, de Óscar López.
2: I Antonio Hernando.
1: Que el posaven a parir, i bueno, feien campanya contra ell. I ara mira'l on estan. Bueno, no sé on estan, perquè Óscar López està desaparegut.
2: Ministre de...
1: Està desaparegut. Okay? De...
2: I secretari general de Madrid.
1: Sí, per lo que li queda.
0: No, en López, sí. Óscar López, sí.
1: Lo que li queda.
0: Sí, que ha dit que...
1: Ha fracassat allà on anar, però bueno.
0: Diu que na...
1: Ayuso
0: no traurà majoria absoluta perquè és incomprensible que pugui treure majoria absoluta a les properes eleccions, ha dit en López.
1: I no ha dit que guanyarà ell encara, perquè ja ha posat les beneitures...
2: Jo, no, això és ben vera el que dius tu, Segis. És a dir, quan si el dia de demà en Pedro Sánchez deixes PSOE o l'abandona o ja mare de sortiran tots a besar els peus és qui surti com van és que aquell vídeo quan sortia d'Objective que és del famós comitè federal del 2016 que veus en Óscar López i dius i ara parlo com a militant, eh? Jo personalment com a militant del PSOE, això dius, ja, però veus un Óscar López i un Antonio Hernando que després te dius Va, estos són uns judas i, a més, els estan premiats en càrrecs, a dins Moncloa.
0: I tenim un cas molt proper, Nermengol.
2: Nermengol, por supuesto. Apoyant en Patxi López.
1: I en Patxi López?
0: Per, I en Patxi López, López, també, que li fes aquest...
1: En Patxi López, López, que se seu darrere d'en Sánchez, eh?
2: Sí, sí.
1: Jo m'estaria tranquil amb en Patxi López darrere, a l'esquena, des de luego, però en fin.
0: La ganivetada pot ser molt...
1: Efectivament.
2: No, no, és a dir, som... No, anche tu brut i fili mei, no? Tu també un bruto hijo mío.
1: Efectivament. Però bueno, lo que està clar és que és vergonyós, si és certa, la informació aquesta que ha sortit, de que des de Moncloa se li ha dit a la Pere Mato que ordeni la fiscalia que incomplesqui el pacte que puguin tenir en el Dama. No és que tingui jo res a favor de l'Aldama, tan bona, com si passa set coses, si passa de set, que li caigui el que li caigui caure, però te demostra el tarannà d'en Pedro Sánchez i els seus sequaces. Si és cert això, te demostra el tarannà d'en Pedro Sánchez i els seus sequaces. No s'aturen davant res.
0: Igual que la fiscal general de l'Estat ara està fent una purga amb tots, aquests
1: que varen estar a la condemna de la fiscal
0: de Madrid Nortiz
2: ahir va xerrar en el programa de la Sexta i se feia la víctima
1: és un sant. Però tu fixa't el grau de entre cometes que corrupció que hi ha. Estan purgant a tots els que no varen defensar en García Ortiz. Però no perquè no defensessin en García Ortiz, sinó perquè varen anar a les tesis de la parella d'en Ayuso. Això és una forma torticera de manipular la realitat. Absolutament torticera. No se jutjava aquí a la parella d'en Ayuso. Se jutjava si s'havia filtrat
0: datos.
1: Però no, això és igual, és que protegia la pareja de Ayuso. Mentida.
0: Sí, era una campanya contra Ayuso.
1: Efectivament, però és que aparte,
0: per part del PSOE.
1: Però el que se va jutjar era una filtració de datos.
0: Sí, sí.
1: Sensibles. No s'estava jutjant si era la parella de Ayuso o si eren sons un corda. Si era lo de menos. Si ho hagués fet d'en Pedrito Pérez López, era igual de greu, i això és el que jutjava, i això és el que va sentenciar un jutge, i això és el que va, de la forma que va actuar, una fiscalia que va actuar com tenia que ser. No, és perquè favoreció a la pareja de la presidenta, no va afavorir en res. I segueix imputat per un delicte de...
0: Sí, que encara està a espera fiscal. De judici.
1: Pues no la va afavorir en res, en lo més mínim. Simplement va ser que se li va jutjar i se va condenar per una filtració que, a més, no pot fer un fiscal general de l'Estat. Que no... Que és el notari major del reino. Que no ho pot fer. Que no ho pot fer. Pues bueno, pues això ho va fer. Però no, des de Moncloa, d'una forma torticera, se li fa la volta i ja se fica en Ayuso per enmig, una altra vegada.
0: Fem una aturada en el camí i seguim amb aquest temps de tertúlia. Radio Balear.
3: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
4: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
6: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
7: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
8: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
7: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
9: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: seguim en aquest test de tertúlia, com dèiem. Ara no recordo si ho he dit o no antes de la publicitat sobre el tema de, no, del vicepresident de, del Consell de Mallorca, en Pere Bestar. Bé, Llorenç Galmés, president del Consell, demanarà explicacions a en Pedro Bestar, vicepresident de la institució, per l'ús de cotxes oficials per a fins privats, tal i com va desvelar ahir en exclusiva el diari Última Hora. Fins ara no hi havia hagut manifestació per part de Vox, ja n'hi ha. Respalda cosa en Ambestar, diu, s'aixeca a les 5 de la matinada i no atura de vegades fins les 10 o les 12 del vespre. Manuela Canyades subratlla que el vicepresident té una agenda institucional rigorosa i que prescindeix del cotxe amb xòfer en el que podria recorrer. Jo les explicacions que ha donat Vox no li veig consistència, la veritat. Per a on t'ho agafes,
1: jo què vol que te digui? Tu no pots disculpar una anomalia amb una declaració per jo, i que me permeti, me disculpi, tan estúpida com aquesta. No, perquè després diu més coses, eh? Perquè després va dir, argumentava que l'ús dels cotxes cuenta, d'estos cotxes cuenta por su eficiència econòmica, perquè seria més costoso que tuviera que desplazarse a Palma para utilizar exclusivamente el cotxe oficial con conductor. Lo que no va a hacer, diu ella, lo que no va a hacer es para incrementar el coste de los ciudadanos, es venir a Palma, aparcar el coche para volver atrás y tal. Mire, excuses de mal pagador. Jo crec que en Pedro Bestar no ho fa en cap mala intenció, no ho ha fet en cap mala intenció. Ja, estic seguríssim. El conec personalment i si algo estic segur que no és la més mínima mala intenció. Ara, això no lleva que és una cosa irregular.
0: Sí, és una mala irregular utilització. En aquest cas,
1: tu no pots utilitzar el cotxe oficial que tens, un cotxe oficial del Consell de Mallorca, perquè a més ni siquiera és el seu cotxe oficial que té assignat, perquè no és que tingui assignat, perquè antigament jo no sé com funcionava, però el Consell Insular no té un cotxe per cada conseller. Ara se'ls reparteixen.
0: Sí, és un cotxe que té la institució a disponibilitat.
1: El president sí que té un.
0: Dels consellers.
1: El president sí que té
0: per
1: un.
0: Per anar a qualque acte oficial.
1: Exacte.
0: Sempre pertanyent a l'institució.
1: Efectivament. Tu tens, el president en té un, i després potser hi ha 3 o 4 cotxes més, exacte, que se reparteixen i que has de visar en temps per recolta, necessitar el cotxe tal dia. A diferència del que és el govern, que sí que té un cotxe per conseller, això és veres, i ja xerrant del govern central, que té un govern central que té un parell de cotxes, però bueno, tenen cotxes els consellers, els secretaris d'estat,
0: tothom.
1: Ara això aquí ja no existeix, aquí ja no existeix. Però bueno, dit això, ell té un cotxe, i després hi ha cotxes escrits en el Consell Insular o escrites les conselleries, que serveixen per el que serveixen, per dur coses, per traslladar qualcú, per moure-se. El que tu no pots fer és agafar un d'aquest cotxe i utilitzar-lo. Ja no dic com a cotxe privat, perquè jo no vull dir que se l'hagi vist a ell anant a una boda o un bateig amb aquest cotxe, no. Que tal vegada pot ser aquest cotxe el agafa i la parca a casa seva amb els ratxilles de matí i baixa amb ell. Estic segur que no té cap mala intenció ni d'això, però no està ben fet. Dit això, te diré que independentment d'aquest cas, que dic que no se pot fer, que està mal fet, que el president tindrà que veurement si de qualque manera pues, a la crida en l'atenció o sanciona, no passa alguna cosa. El que no se pot fer, el que fa na canyades de disculpar-lo amb una història tan peregrina i tan absurda, és que ell se levanta a les 5 i a veces són les 12. Escolta, i el president el president i hi ha consells que també fan el mateix.
0: Sí, el president, per començar, està a les 24 hores dia de guàrdia.
1: És que ets president, és que president, però és que, a més, una callada és aquesta, té que sortir a dir els dolls que tingui que dir, però tu quan t'ocupes un càrrec públic, sobretot de gestió, tu ets regidor, tu ets conseller, tu ets president, les 24 hores del dia tu no te pots llevar, quan tu et balda, tu no te pots llevar la gorra, ara ja no ho som, un balda de poble, el repleguen allà on passa, Miquel, escolta, que i te tens que mirar allò, mateix que allò, estàs siguent balda, perquè no te pots treure. Ara, la senyora Callada està acostumada a ser diputada i a tancar la botigueta a les dues del migdia o a la una o a la jana, quan li dóna la gana, i se pensa que que tots els que tenen càrrecs executius són iguals, i no és veres. Els directors generals, els secretaris generals, fan moltes, moltíssimes hores de feina, també. Mm-hmm. Ja que això que se levantarà a 5, pues, bueno, pues, escolta, perquè a lo millor està mal organitzat, també, jo que sé, a lo millor té mal organitzada la seva agenda, jo no ho sé. No és excusa. Dit això, qualsevol que se passegi per Palma o per Mallorca, veurà cotxes oficials depenent del Consell Insular, depenent dels ajuntaments, dependents del govern, a les portes de qualcuns funcionaris. Perquè existeix els casos, eh? Els casos. Hi ha gent que tal, que potser, no citaré cap, perquè jo no sé de zona, perquè fa feina de, jo què sé, de llanterner, i està de manites o de manteniment, i va que acaba les tantes, i després pues, m'enduc el cotxe que nostre perquè demà a les 7 de matí me tenc que anar a l'altra conselleria o l'altra que de zona i tal i qual tal. I se fa, eh? O sigui, anem a veure. S'ha de veure des de la perspectiva real i el que ha passat. I si això és un cas esporàdic i durant tot el que duim de legislatura ho ha fet 50 vegades, o és que ho fa cada dia. Ho hem de veure, a vegades sabem que les notícies són el que són i s'adonen com s'adonen, però està mal fet i s'excusa encara és pitjor. S'excusa encara és molt pitjor, jo supos, perquè a lo millor la senyora Canyades no és amiga del senyor Bestar, probablement perquè no estan dins la seva corda d'obediència absoluta i genuflexa a Abascal com ella fa. I encara li ha volgut tirar a terra damunt en la seva declaració, no ho sé, però a favor i no a favor, això està clar.
0: Anem amb una altra qüestió. Supos que esteu molt preocupats amb l'estat de les persones de la flotilla, s'assumo...
1: Absolutament.
0: I sobretot després de la denúncia que han fet de maltractament per part d'Israel cap a un dels mallorquins de la flotilla, diuen que el van pigar cops i té una espalda dislocada.
1: Sí, el vaig veure quan Sara Santolalla Cutre, perquè amb un cabestrillo allà de Santolalla se'l va currar i se va comprar un cabestrillo d'aquest que t'aguanten i te fan sa volta i tal qual.
0: I que a més a més aquest, no, té aquest, sa facilitat de canviar de braç.
1: Efectivament. Aquest, bueno, sí, normalment a qualque moment se'l posa a l'esquerra quan està en Pedro davant, però aquest, no, aquest amb una vena posat allà, i després me feia gràcia perquè et demanaven la intervenció de Naproens, que tindrà que veure... Naproens amb aquest tema. O sigui, Naproens telefonaran a Netanyahu i, oye,
0: Neta,
1: què passa, Tito? A mi, que aquesta gent...
0: Vinga, que te invita un arròs brut i...
1: Els se van endur cap a Grècia. Ni van arribar.
0: Sí, han acusat a Grècia de còmplice de genocidi.
1: I què volia? Se n'anaven en això? És que se n'anaven en això. Anaven a muntar el numeret.
2: A fer-se notar, a muntar el numerito.
1: A muntar el numeret i fer-se una foto. I ara guardarà aquesta foto, la mostraran als seus nets.
2: I diran,
1: oh, soc no un defensor de la libertat de Palestina, vos, però dir que valent que era, era molt valent. Jo a mon pare sempre recordaré que tenia un xap a sa mà, i me contava de petit, me contava que això era a la guerra, perquè va anar voluntari a la guerra, i això era un tir que varen pegar i li va ferir sa mare només una ratxada, i jo estava encantat,
0: no?
1: Mon pare
0: no?
1: Era un héroe, perquè li havien pegat un tir, i ja de major un dia xerrant i un dinar, i me contava, i jo dic, oh, perquè tu, i diu, hombre, diu, tu hagués pogut imaginar que no era això, i això era arreglant una làmpara, que els ferros de la làmpara me vaig fotre un xap a sa mà. Doncs pues aquest farà el mateix, aquest li contaran els teus nets, i es predia, lluitava per sa llibertat.
2: Ho has vist, aquesta ferida, ho has vist.
1: Que era de valet i mous.
2: Una cicatriz.
1: Me varen pegar, escolta.
0: Vaig salvar Palestina de jueus.
1: Efectivament, efectivament. Bueno, pues mira, ja t'he fet un minut de glòria, però, escolta, has anat a lo que anaves? Sí, jo és que no sé què esperaven. Bueno, esperaven això.
0: No, però esperaven que hi hagués més repercussió mediàtica.
2: Efectivament. Com la primera.
0: I com que no la tenen,
1: pues se l'han de cercar.
0: Se cerquen qualcuna informació.
1: I com aquí tenim qualque mitjà,
0: qualque
1: que compra tot,
0: sí.
1: Compra tot, tal, pues bueno, li treuen sa foto, però bueno, escolti, anem... Ja està, au, vinga, torna.
0: Sí, perquè també denuncien que els tenen segrestats i bé...
1: Claro que sí, hombre, claro que sí.
2: No, Lucía Muñoz, que és el que va fer.
1: I ara esperem si les enviaran un avió també oficial.
0: Segur.
1: Pagat per nosaltres. No ho sé, jo els faria venir en bicicleta, almenys.
2: En barco, una altra vegada.
1: Aquest no se torna a embarcar. Si ja li feia por sortir perquè feia un poc de tormenta.
2: Perquè s'engronçava un poc el barco.
1: El mariner, és igual.
0: Mariner de terra endins.
1: Efectivament. Però bueno. Però sí, està molt preocupat jo per aquest tema. No he dormit. No, la veritat que hi ha hagut dies que no dormia pensant a on estiran de la flotilla.
0: Ara falta sebre el que costat, el que costa, hey. I qui els ha financiat. Perquè bueno, ja sabem que la primera flotilla, ja sabem d'on van sortir.
1: Això se financia a través de xiringuitos, després Open Arms i aquestes coses. I tot
0: sí, perquè Open Arms està implicat en aquesta
1: flotilla. Apoyo logístico. Són els que li digueren posar la sabana pel coll, i diguin, fa mala cara perquè es dedica tan copejat quan arribis a Mallorca com un héroe cuadondero balear aquí arribarà i de zona. En fi, no, i encara hi haurà gent que el anirà a rebre. Encara hi haurà gent que el anirà a rebre, no sabem molt on, ni sé, per tierra, mar o aire, bé, per tierra hi serà mal de fer, però per mar o aire...
0: Estarà, potser, na Irene Montero, na Ione Belarra,
1: i na Lucía Muñoz.
0: Na Lucía Muñoz. No m'estranyaria que hi negués.
1: Que per cert,
0: el
1: Balda la va deixar guapa l'altre dia, diguent-li que era una vividora de la política. Mm. La va deixar fina.
0: Retratada.
1: Bueno, això és el que se guanya aquesta gent, que se'n va anar en sort dels béns nostres, pagats per nosaltres, se'n va anar de vacances.
0: 2 mesos, pràcticament.
1: Eco, venga, que la caja és grande i les esquenes dels contribuents són amples i aguanten tot.
0: Mm-hmm. Arribem al final d'aquest temps de tertúlia. Sergis, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperam el proper dia. I en Juanra l'escoltam també d'aquí uns minuts amb els esports. A vostès demà a partir de les 11 amb una nova edició d'Es Matinal. Ara notícies. Adeu, fins demà.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Cada segon diumenge de maig tens una cita imprescindible. Arriba la Fira Ramadera de Son Carrió, una jornada plena de tradició, cultura i sabor de la nostra terra. Descobreix les nombroses paradetes que omplen els carrers del poble amb artesania i productes típics de les Illes Balears. Gaudeix de la degustació de productes locals i vins en denominació d'origen. A la plaça de Can Apolònia no perdis el popular concurs morfològic de l'ovella mallorquina i la mostra de races autòctones. I tot això amb ball de bot, exposicions i una gran oferta sociocultural per a tota la família. Fira Ramadera de Son Carrió, tradició viva, orgull de poble. T'hi esperam, Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: Al cap de setmana del 10 de maig, la Fira de Maig omplirà de propostes i activitats la Vila de Felanics, trobada de brodats i mundillo, el concurs de cants pastor, motos, cotxes, artesania, ruta de frit i vi. Establiments del municipi ofereixen frit i vins. Serà del 8 al 10 de maig. També hi haurà una proposta artística. Serà als carrers Miquel Bordó i Major. Vos hi esperam. Fira de Maig a Felanics. Ajuntament de Felanics.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Radio Balear. Estamos en el aire.

0: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament a empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: Escúchanos en radiobalear.es.